I que esperam per ese fols? Di que esperam per falandoso I a de cabosos en plen pairol? Un fol amude for de din per sol furanizut.

0: Escutat Radio Albigès, la radio collective d'Axiu Lucao de Gelutarn, en ondas de Segu.
1: Eix altre que respunyo.
0: 95.4 e 104.2 sus la Pan de Fema.